0: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat Baleares tenemos más de 20.000 productos con stock de almacén siempre disponible para que no te falte de nada. Donde compran los profesionales. Obramat.
1: La Fira de Sa Serva és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seua, dedicada a les herbes aromàtiques medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seua. Fira de Sa Serva.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Tià, molt bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, estimats, i bon dilluns.
0: Bueno, anem a xerrar de diferents temes, no?, que bueno, han anat passant aquest passat cap de setmana. El primer d'ells, xerrarem de dos esdeveniments, no?, culturals i solidaris, no? Per una banda, és que vau tenir ocasió de participar a la paella benèfica de la Creu Roja, no?, que, si no tinc mal entès, van participar més de 400 assistents, no, tia?
1: Diumenge, ahir migdia, com cada any, ja és un dels clàssics de principi d'estiu, és aquesta paella solidària que és agrupació de Creu Roja de Solla munten, i la veritat és que és increïble, vull dir, el poder que té aquesta gent d'organització per muntar aquesta paella és increïble, per el que tu has dit, perquè fan una paella per més de 600 persones.
0: Sí.
1: Però el més important de tot és la feina que fan durant tot l'any per poder cobrir necessitats que segurament hauria de cobrir el govern i no els cobreix, i la magnífica labor que fan en tots els aspectes a la Creu Roja, tant a nivell d'assistència, com a nivell d'activitats, com a nivell d'ajuda de la gent que no arriba, per dir-ho així.
0: Sí.
1: I per tant, sempre és una satisfacció poder col·laborar amb ells. I, de fet, sempre estem a la seva disposició per qualsevol cosa que hagin de més fer de nosaltres.
0: Es va fer en el camp d'esports d'esport de Solla, no, tia?
1: Sí, el 50 Elois.
0: Sí.
1: El 50 Elois és el camp de futbol d'esport de Solla, que és un espai ample i, a més, és un espai cívic molt interessant, perquè és on corren els atletes, hi ha un parc infantil,
0: sí,
1: i és un lloc totalment idoni per poder fer aquest esdeveniment. I, a més, que Roja, com han dit abans, sempre organitzen superbé i van posar unes carpes on van poder estar tots a baix, i la veritat és que va ser magnífic. I, a més, una paella molt bona, s'ha dit tot, perquè quan és una paella de 500 persones, evidentment, sí, se fa el que es pot.
0: Claro, ja és complicat que surti ben al punt, no?
1: Efectivament. Però la veritat és que allà, en Guillem Reinés, en Guillem, sí, Vilaró, que diuen que és un expert en això, juntament amb tots els seus nebots, i cada any mos deleiten amb aquesta paella, i la veritat és que se superen. Per tant, estem molt satisfets de poder participar en aquestes coses.
0: Per altra banda, també vas tenir l'oportunitat de participar en la celebració de la festa del Corpus Christi, no?
1: Sí, ja fa uns anys que puc participar d'una manera activa, perquè la veritat és que ja a nivell personal, ja no tant com a partit, crec que és una de les festes més guapes que tenim aquí a Mallorca i, bueno, a Espanya en general.
0: Sí.
1: I bueno, de fet, és una festa relativament jove, perquè es remota només en el segle XIII, entre cometes.
0: Sí.
1: I com ho va explicar el nostre rector, en Eugeni, que, bueno, es remunta aquesta festa quan la gent no en tenia, com podia estar el cor de Crist a l'hòstia, i d'aquí se va començar a crear aquesta festa tan tradicional que ja no és només un caire religiós, sinó també és un caire cultural i tradicional de tots els pobles. I bueno, com cada any me vaig aferrar en Espàlio,
0: sí,
1: i per poder fer el processó que farim després per dins del poble. És a dir, que molt emotiu. Jo crec que aquestes festes és molt important que col·laborem, perquè se puguin mantenir i se puguin anar passant de generacions en generacions. I crec que ja van molt més enllà del que són àmbits polítics o àmbits institucionals o religiosos, sinó són més sentimentals i més això, tradicionals, i crec que això és molt important mantenir-ho.
0: Això va ser ahir, tant la paella com el Corpus, i ara anem a xerrar ja de temes més peliagudos, com se sol dir, no, tia?
1: Sí.
0: I tenim que xerrar un dia més, una vegada més, d'aquests pàrquings, no, dissuasoris. La setmana passada xerraven de que si tenien els informes, que si no, hi havia aquesta discussió, entre cometes, entre la oposició, que si se deia que no hi havia l'autorització per part de l'Ajuntament, deia que sí, i tinc entès que, tia, que avui s'ha presentat els informes sobre aquests pàrquings, hi són aquests informes, però hi ha un punt en el qual és aquí on sorgeix, no?, el problema, clar, que és els accessos en aquests pàrquings, no?
1: Clar, una vegada més, el Partit Popular, que són uns especialistes en tirar pilotes de fora, ho han tornat a fer d'una manera totalment pensada i ben maquinada, per dir-ho així. Clar, el que s'ha de denunciar, i a més ho podeu comprovar si veniu sol en qualsevol moment, és que els accessos dels pàrquings accessoris, a part que són de dubtosa legalitat, sí, són perillosíssims, perquè el carril d'acceleració i el carril d'acceleració per poder entrar dins els pàrquings va per damunt del carril bici. El carril bici que hi ha, tu per poder entrar en el pàrquing d'acceleració
0: has de
1: és que hagis de travessar el carril bici, és que has d'entrar un tram pel carril bici. Mateix carril bici que també s'emplea per poder
0: utilitzar
1: els vianants, efectivament, que surten dels aparcaments. Sí. Clar, per tant, nosaltres no mos creiem ni mos hem cregut mai de cap manera que això estigués ben fet i que fos correcte. I de fet, se van demanar aquests informes, i efectivament, han presentat uns informes totalment favorables dels aparcaments accessoris. Molt bé. Però en cap moment els informes em parla del bessó de lo que era la denúncia, que són els accessos, que és el que realment crea perill.
0: Sí.
1: I per tant, clar, a vegades mos sentim com que si se'n riuen de nosaltres, perquè no sé molt bé com ho diuen en castellà, però hi ha una cosa que diu peres, traigo, manzanas, llevo, no sé, una cosa d'aquestes, no me'n recordo molt bé com és, però que tu demanes una cosa i tant te contesten el que els surt dels nassos. I això pues, no està bé, perquè jo crec que realment aquest tipus d'anúncies no es fan per poder criticar la feina, sinó perquè se millori, perquè a més és un punt on ja hi ha hagut bastant d'ensurts. Sabeu perfectament que no és de rigor aquest tipus d'accés, i això, pues, el que nosaltres demanem és que se solucioni i s'estudiïn altres vies de poder-ho fer. Això és el que passa quan fan les coses un poquet corregent i les braves. Les coses s'han de fer pensades i s'han d'estudiar les possibilitats reals que hi ha de cada cosa. I si realment això implica l'eliminació d'aquest carril bici, pues, tal vegada s'hauria plantejat, o canviar-lo de lloc.
0: Sí.
1: Perquè al final és un carril bici que és d'un tram molt curtet, que apenas s'utilitza, i que al final, de fet, els ciclistes van per la carretera.
0: Sí.
1: I per tant, simplement és això, vull dir, estudiar quina és la possibilitat. Ara, clar, si realment el que nosaltres demanem és, a nivell legal, tot això com se cobreix? Perquè si un ciclista va pel seu carril bici,
0: clar,
1: i per lo que sigui un cotxe el tira a l'aire,
0: sí,
1: amb un d'aquests accessos, això, de qui és la responsabilitat? De qui serà? De carretera, de l'Ajuntament, de ciclista, de qui és? Clar, sí. I és un poquet aquestes coses que a vegades per que mai passa res, perquè quan passa després sempre rebes el sempre, que és el més dèbil, que en aquest cas seria el ciclista.
0: I hi ha la possibilitat d'un altre accés en aquests pàrquings, és possible? No? Perdona per la pregunta, per la meva ignorància, perquè no conec la zona, i clar, per això te vull demanar això, si hi hauria possibilitat d'un altre accés en aquests pàrquings.
1: No, el problema és que aquest aparcament està a una banda, diríem, de la carretera, on passa el carrer bici. Per tant, no hi ha possibilitats. Tampoc hi ha la possibilitat que sigui simplement a travessar el carrer bici, perquè si fos simplement a travessar el carrer bici, per poder accedir a l'aparcament, se podria posar perfectament una senyal al carrer bici, de tensió, de cedir el pas, de X, el que sigui. Perquè no se tracta del més de travessar el carrer bici per entrar a l'aparcament, sinó que el carrer bici s'utilitza com a tram d'acceleració i d'acceleració per entrar. És aquest el problema. No sé si, si visualment
0: vols fer perfectament.
1: És a dir, és com si tu vas per la carretera i te desvies
0: d'haver
1: 50 metres per damunt del carril bici per poder després entrar
0: en el pàrquing.
1: És aquí on hi ha.
0: I després la sortida és com si fos un carril d'incorporació a la via.
1: Efectivament, ho has descrit molt bé. És com si fos un carril d'incorporació a la via, però per damunt d'un carril bici.
0: Clar.
1: Ben per damunt, o sigui, no és que diguis un costat, no, ben per damunt.
0: Sí.
1: Clar, no té sentit. Jo crec que s'hauria d'estudiar, pues, això, la possibilitat tal vegada d'eliminar aquest carril bici, de posar una senyalització totalment específica explicant vius que aquí surten cotxos, o qualsevol cosa d'aquestes. Però bé, els informes que m'han donat és que els pàrquings són perfectament legal i estan molt bé i són molt guapos i fabulosos. Mm. Però no és per aquí on van els trons.
0: Doncs esperem que no haguem de comptar amb alguna incidència entre cotxos i vianants i també ciclistes. Ara feu un temps que no xerraven del Defensora, però avui toca, perquè acab de veure una notícia que publica la Veu de Sóller, i és que hi ha hagut l'aparició de noves esquerdes a una de les cantonades del Teatre Defensora, sollerense, i clar, se posa en dubte l'estabilitat de l'estructura de l'edifici.
1: És que lo de Defensora és per escriure un llibre. Uh-huh. És per escriure un llibre de quan les coses poden anar malament, van malament, i a més, si no paran si... per part de l'administració, tota l'administració, ja no només per l'angle soviètica, sí. Cada vegada que s'adquireix qualque tipus d'edifici d'un poble o de municipal o autonòmic, etc etc. De fet, a part del Defensor, tenim l'exemple de la Torre Picada, que segur sí, que sí. A final de legislatura es va comprar quan encara governava
0: el pacte de govern. Sí.
1: Sí. Uh-huh. I a dia d'avui, que ja estem a punt d'entrar a eleccions, segueix tancada. Uh-huh. La Torre Picada segueix tancada perquè no s'han fet situacions que tenim que fer per poder garantir un mínim de seguretat que són senzills. Vull dir que no és un tema estructural, és un tema d'escalons, un tema de la porta, cosetes. I segueix tancada. Clar, el Defensor pues, m'ho està passant un poc el mateix, que des del moment que aquest edifici va passar a ser de mans de l'administració pública, uh-huh. Pues tot anava malament, tot anava malament. I de fet, com tots veu, se va revocar sí. I bueno, se va fer tota una feina de protecció i de consolidació de lo que era la façana mm. per poder-la mantenir. De mm. fet, durant més d'un any va estar amb andamios per fer aquesta estructura de reforç. Sí. I bueno, una vegada que està feta aquesta estructura de reforç, se van llevar els andamios, però ara resulta que, efectivament, com tu m'ho has explicat, aquesta setmana se torna a cruar a un lateral la façana de Defensor. Per tant, hi ha un moment que t'enfades perquè el problema d'això és que aquí hi ha uns arquitectes, un bufet d'arquitectes de Madrid, per cert, i a dia d'avui encara no s'ha depurat ni una sola responsabilitat de res de la que va passar.
0: Clar.
1: O de pensar que Defensor s'ha d'abocar i s'ha d'abocar una part on no estava previst fer cap tipus d'intervenció per part de lo que era el projecte.
0: Sí.
1: Clar, això és el que pot abocar amb el teatre ple de gent.
0: Clar.
1: I gràcies a Déu no va haver cap tipus de problema, a més no va agafar el moment de l'escola que passen per allà, per tant, per res. I el que no podem entendre de cap manera és com és que no hi ha cap tipus de responsabilitat civil. Uh-huh. Perquè, clar, aquestes coses te passen a tu a una empresa privada, moltes vegades ja som autònom, som ferrer, i si jo faig una estructura i aquesta estructura cau en problema tal qual, m'han de recercar les pessigolles en 0,0. I el que no entenem és com és que l'administració pública tothom queda impune i no ha responsabilitats ni civil en aquest cas, perquè això depenia d'un bufet d'arquitectes que va guanyar el concurs,
0: sí.
1: I molt manco polítiques. I per tant, arriba un moment que això, crec que aquestes petites coses són les que fan que la gent perdi l'il·lusió i la credibilitat en la política i en l'administració.
0: Des del consistori bueno, han posat vigilància, no? Testimonis de control per fer un seguiment de les fissures i veure si continuen evolucionant mentre sembla que avança la planificació de la futura reconstrucció, un projecte que podria superar ben bé els 9 milions d'euros.
1: Sí, bueno, això és el que principi estava projectat. El que passa és que, clar, aquest pressupost cada vegada va incrementant degut en aquestes falles que es van produint. I efectivament, com tu dius, pues, s'han realitzat uns xivatos, que se diuen dins el món de la construcció, que són aquestes espècies de pastarades que es posen de guix, on es crui per veure si això avança, no avança, se segueix obrint més o menys.
0: Sí.
1: I bueno, no, tot la veritat és que el Defensor ha arribat a un punt que la gent d'Espola ja no t'ho dic que s'ho prengui en broma, però és que és com un mal som. Cada vegada que per aquesta cosa ha d'arrencar, sempre qualque problema. Mm-hmm. I amb aquest tema ja hi duim, pues, dues legislatures, quasi tres, hi duim 15 anys darrere aquest projecte. Mm-hmm. Clar, és el que nosaltres sempre mos queixam. Mm-hmm. Que no entenem perquè qualsevol projecte es poden sortir de manera immediata, corregent, i qualsevol altre se retrasen molt. Mm-hmm. I la veritat és que la lectura és molt clara i molt senzilla. Mm-hmm. Aquest projecte de Defensora va ser una compra que va fer el pacte de progrés, el pacte d'esquerres, mm-hmm. Ara fa dues legislatures, és a dir, la del 2015, si no malament.
0: Sí.
1: I clar, i per ahir que quan un projecte ha estat d'un altre partit polític, per aquí hi ha altra importància. Per exemple, com he dit en el principi, la Torre Picada. Uh-huh. La Torre Picada uh-huh. va ser una de les darreres compres que fes Consell Insular, governat per la Catalina Cladera, uh-huh. i per aquest fet concret, que fos una iniciativa que vengués d'un altre partit diferent del que governa, uh-huh. ja no interessa seguir-lo. I és una pena. És una pena perquè, clar, sempre estem així. Cada vegada que hi ha un canvi de color polític, els projectes s'aturen. I això no hauria de ser així.
0: Uh-huh. Una darrera qüestió, ja segueix el problema, no?, de la recollida de FEMS i, a més, UGT ha denunciat incompetència en la gestió de Soller 2010, ha qualificat el plani com a autèntica xapussa.
1: No, és que la veritat és que això, Jacobo, si posin tirar de menoteca, veuries que exactament el que nosaltres varen denunciar en el seu moment.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres ja ho varen dir, varen dir que així com estaven fent les coses a les braves, amb una planificació molt bàsica per un tema tan complex com pugui ser de la recollida en totes les seves fraccions, estava abocat en el fracàs. I de fet, la regidora Antònia Frau es va enfadar molt amb nosaltres i en tota l'oposició perquè dèiem aquestes coses. Però és que en el final, com diuen, està tot inventat. I hi ha coses que són molt, molt bàsiques i són coses que si gent descarrer, que moltes vegades també ens preixia que jo dic l'intel·ligència de la gent, sabia perfectament que això passaria, mm-hmm. perquè veiem que així com s'estava operant no era possible garantir el bon funcionament. Mm-hmm. I efectivament, en el final, pues, simplement el que està passant era crònica d'una mort anunciada en aquest tema. Mm-hmm. De fet, suposo que ho he pogut llegir, s'està plantejant fins i tot externalitzar la recollida orgànica. Mm-hmm. Clar, el que no pot ser de cap manera és que estem pagant quasi un milió d'euros o té un pressupost d'un milió d'euros la recollida selectiva, la recollida general, perdó, de selectiva i totes les peticions de fent de solla, que és una barbaritat perquè mai s'havia arribat en aquestes xifres. Mm-hmm. De fet, solla, som dels que pagam el rebut més que de fent de tot Mallorca, per mm-hmm. Balears, mm-hmm. i som els que estem més mal servits. Per tant, està claríssim que qualque cosa està fallant. I el que nosaltres més greu molt sap, i que a més ho han denunciat aquesta setmana en premsa en el nostre article setmanal, mm-hmm. és que a més l'Ajuntament han tingut la barra de dir que el servei no està funcionant molt perquè hi ha diverses baixes
0: mèdiques.
1: Mèdiques, sí. Suposo que ho has llegit també.
0: Sí, ara ho té davant, precisament. Perfecte. Sí. La regidora de Medi Ambient, n'Antònia Frau, que ha dit que l'estat dels contenidors de reciclatge es deu a l'acumulació de baixes mèdiques.
1: Clar. Per tant, és a dir, descarregar una mala gestió a damunt d'uns empleats públics i més per un tema tan baladí, per dir-ho així, que pugui ser una baixa mèdica, creiem que la veritat és que és ja de guàrdia. El que no pots fer és dir que no està funcionant un sistema que estaves advertida que no te funcionaria i descarregar la responsabilitat a damunt uns empleats que tenen una baixa mèdica perfectament justificada i perfectament legal. Si realment tota la estructura de recollida d'Ajuntament de Solla depèn de que no pugui haver baixes mèdiques, que és una cosa totalment normal dins qualsevol empresa, tant sigui privada com sigui pública, tenim un greu problema. I si realment no és així, tenim també un greu problema per expulsar les mosques a damunt dels empleats. Crec que és un tema bastant, bastant greu.
0: Mm. Tu mateix, com a portaveu de Seny, has acusat en Esbala, Miquel Nadal i la regidora de responsables d'aquest desastre, tot i el milió d'euros aportats, no?
1: Clar, és que en el final, és a dir, el màxim responsable en aquest moment d'aquesta àrea és la regidora de Medi Ambient i evidentment, després, damunt de tots, està, es balla, que és que realment hauria de pegar les tirades d'hores quan fos necessari. I aquí pareix que aquí no passa res i que tot va bé i que bueno, que com que els empleats estan un poc malaltats, el servei no funciona. Vinga, per favor. Crec que la gent necessita qualque explicació un poc més ben argumentada i no d'aquesta manera tan infantil, per dir-ho així. Clar, això, al final, demostra un poc la incapacitat de poder fer feina que tenen. Jo crec que han volgut abarcar massa, sí. I no pot ser. I, de fet, nosaltres, des de l'any sentit, sempre hem defensat, i ho seguirem defensant, que és molt important la col·laboració pública-privada. Si l'empresa pública pot ser feina amb empresa privada, segons quin tipus de problemes, no els atendrien, perquè l'empresa privada estan acostumats a remar d'una manera diferent, molt més fort, molt més operativa, perquè juguen el seu del best, no juguen els de tots, que és el que fa l'Ajuntament, i per tant jo crec que l'Ajuntament s'hauria de fer un plantejament seriós i s'hauria de plantejar si realment totes aquestes seccions de fets no dic que els externalitzi, però sí que hi cerqui una col·laboració privada, sí, per poder realment tenir un operatiu com funciona.
0: Doncs seguirem pendents de totes aquestes qüestions que ens arriben des de Solla, que denuncia, en aquest cas, en Tià Aguiló, portaveu de Seny i Sentit, aquí a Ràdio Balear. Tià, te deixem que descansis un poquet.
1: Bueno, descansar. El dilluns és un tema organitzatiu.
0: Sí, normalment... és més tranquil, no?
1: Que sí,
0: no...
1: sí, sí, sí. El dilluns, tant a nivell polític com a nivell empresarial, m'ho dedicam a... organitzar tot el que s'hi ha la setmana, que quedi sempre solen ser complicades.
0: Perfecte. Idò, pues, t'esperam una propera ocasió, tia, que tinguis un molt bon dia.
1: Vos desitjo una molt bona setmana i procureu anar per sombra, que aquest sol ja comença a apretar.
0: Sí, així és, i crema solar, sobretot.
1: Efectivament, ben protegit. Au, idò.
0: Tia, fins una altra, adéu.
1: Gràcies, adéu.

0: Ara mos posam indumentària idònia, calçat còmode, perquè tenim que xerrar durant uns minuts de lo que serà la nova edició de la marxa del Güell a Lluc a peu. Per això ens acompanya en Xisco Bausà, que és el president del grup Güell. Xisco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bueno, ja queda poquet per la presentació de lo que serà aquesta nova edició, la nombre 52.
1: Dos.
0: De la marxa del Güell a Lluc a peu, i a més hi haurà novetats que mos vols comentar, no, Xisco?
1: Sí, hi haurà novetats. Avui hem tingut reunió amb una empresa, perquè com tu saps, des que l'equip nova que fa el Güell feien de cada dia més social,
0: sí,
1: i volen que mirin que puguin participar gent amb problemes de mobilitat.
0: Sí.
1: Per tant, avui hem tingut una reunió amb una empresa que té microbuses preparats per dur aquestes persones, i ara estem preparant-se per la logística perquè puguin participar a la marxa fins allà on puguin anar, perquè tindran un cotxe escova que es durarà altra vegada a Palma.
0: Perfecte, doncs una novetat important, perquè així tota aquella gent que té qualque dificultat, no?, per poder realitzar aquesta marxa, doncs pugui participar d'una manera, diguéssim, alternativa, no?, amb l'ajuda precisament d'aquestes col·laboracions, no, Xisco?
1: Correcte.
0: I a més, dia 17 de juny fareu la presentació oficial, no?, de la marxa, que enguany també canvia de lloc, serà a Inca. No, Xisco?
1: Sí, perquè Güell, en descomptat, que és de Mallorca, ja a nord de Palma tot sol,
0: clar,
1: i hem pensat que millor puesto el quinque, que és puesto de sortida fa 8 anys, des del 2019, que és la primera vegada que vam sortir d'allà, i fem a Inca, on farem un homenatge a les entitats que han cobrat en nosaltres, les persones,
0: sí,
1: com Joan Balear, Consell de Mallorca, en este president que ha hagut aquests 8 anys, i en els dos presidents que ha hagut en el govern. Una manera que té el Güell d'agrair aquesta col·laboració que des del primer moment ens van presentar a donar les institucions.
0: Que és molt important, no?, la col·laboració de les institucions públiques que s'impliquin, no?, en actes com aquests, no, Xisco?
1: Correcte, gràcies a elles, i no tot sol a elles, hem de pensar que també donem un siurell a totes les proteccions civils que col·laboren en el grup Güell, a totes les policies locals que també participen en el grup Güell, a la Guàrdia de Tràfic de Palma i d'Inca que col·laboren en la marxa del Güell,
0: sí,
1: i en la Policia Nacional que també col·labora a la plaça del Güell, a l'acte de sortida.
0: Escenes mes d'agost, sempre celebres el primer dissabte del mes d'agost, que encara que estiguem en el juny, sembla que no, però ja queda poc, eh? Ja en dos mesets, eh?
1: Sí, nosaltres ja fa 20 dies, perquè fa 20 dies més o menys que vam obrir la pàgina i s'està apuntant bastant de gent, perquè ja ens demanaven quan obrim. I nosaltres en guany també amb una altra novetat, per seguretat, sí, tancarem l'entrega de material el dissabte, diu, a les 11 de vespre. A partir de les 11 de vespre no se podrà entregar material, perquè l'any passat eren les 11 i mitja, i en cas d'entregar material, i això ens crea un problema de logística, seguretat, perquè el cotxe de cierre no pot sortir fins que no surt des de res. I aposta també en guany ampliar els dies que estirem a la plaça Espanya, començant dia 9 de juliol, a la plaça Espanya, de les 5 de la baixa fins al 8 de vespre, perquè la gent se pugui apuntar i pugui venir a recollir tot el que els entregam.
0: La web que ja està llesta, com bé deien, el període d'inscripcions des de fa uns 20 dies, i doncs obrint aquesta possibilitat, no?, que tota aquella gent que vulgui participar en aquesta nova edició de la marxa ho puguin fer.
1: Sí.
0: I ara, com deia, són el començament d'aquesta novetat, no?, aquesta col·laboració per aquelles persones en moviment.
1: Sí, ara estem preparant la part logística,
0: sí, claro,
1: a dir que d'aquí una setmana poden confirmar.
0: Perfecte.
1: Però estem en marxa, que 99,99% és que serà així,
0: perfecte,
1: perquè hem de modificar la pàgina, hem d'acabar de concretar com ho hem de fer per si gent pugui anar tranquil·la perquè la puguin recollir, però no crec que hi hagi cap problema gràcies a l'equip de voluntaris que tenim, que jo estic orgullós d'aquest equip de voluntaris que té el Güell, que s'alma, com sempre he dit, del Güell.
0: Doncs anarem informant, anarem coneguent tota aquesta actualització que es vagi fent de les informacions que ens arribi de Desgrugüell, d'aquesta nova edició de la marxa de Güell a Lluc a peu. Xisco, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i bueno, estarem pendents de tot el que ens facis arribar, d'acord?
1: Molt bé, molt gràcies a vosaltres i a tots els teus oients. Un saludo a tots.
0: Gràcies, fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Radio Balear.
3: Hoy la vi. Fue casualidad.

0: aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
2: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM. 40.

0: Radio Balear.
1: La Fira de Sasserves és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seuba, dedicada a les herbes aromàtiques, medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seuba. Fira de Sasserves.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: Esbrollador.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: escarrullàs pas cul.
1: I que escarrullàs pas cul.
0: Companyia! Alto! Sargento Pujol, tome el mando.
2: Rompen fiuas!
0: Ei!
3: Porro.

Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Cancanoli, restaurante italiano, Cancanoli,
2: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
1: Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
4: Italiano, italiano, italiano.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.